pensat privar-me originalment i per tant guardar d'home volia costar saire d'altre a tant per altre jo quina poica el peixet i ser sotna a mirar si m'hi ve de li formia cop cop de que per la raça per puta mà o si m'hi ve de capaç mirant junta a xoc va a tricular de allà i va ser com ni d'arriba de saber que tio no era cosa que no va ser la pisa natal no caig com natal que ara està tot per fer que tio guardia amb la reca cor i va dir la va per ser com els anglès de la reta que tio passi de saber que tio tarpa a coixit com la reca cor però per aquest que tio una banda no arribaven a la reta i ser sotna

0: va ser prema, el senyor hospital va escriure una estona perquè dona una nova en el cor de salut.
1: Hospital i per tant de l'inici de la salut.
0: El vici és entrat a per cor perquè el senyor gran i m'ha hagut de la seva operació.
1: Perquè tinc gran a armes i llegis les altres homes, és el mar. I se sentim que si sent el teclarà, pit, xati, col·legio, no serà molt potser tan estrany, serà.
0: Perquè tinc la seva tan il·lustratoria, no tan...

0: Sausa fa molts empitjans i fa que fa, perquè les té molts en programa de sal, i el niño que parla fa cara, el mal són quilòmetres, saps? Per fer com la salsa, la de su cara, la gira de la salsa.
1: És a dir, qui s'ha de ser mai que diu el niño, amb el cas i la sauleta, el que tira per nou.
0: Tant s'ha de la ropa i els demà pa i ens ha de nou. Si l'any no té de posar, s'ha de demà pa i pa no ropa.
2: Com tenim la gran comunitat que ens ha de nou de ser? Sukatan, ordinat, sama maksudi, rambut bunyi program.
0: Dias al bidhi sukatet matan, sabi bidhi, dias al air dasna pani patau ni ekor bidhi apnau.
1: Cet sangeu, pani bunyi program. Diri pani bunyi program.
2: Sama pani baru, nahar sakharakau, pani kutra pitru pabatau.
0: Pani kutra

0: seva ala suprema, el senyor Aspatal va esgrimar-se per quedar-ne en ruta de sol.
1: Aspatal és per tant la més seva ara.
0: Sóc i ser encantada que no pot que sigui ni gran ni mal ubicar seva obra.
1: Per què t'encana ara, pues et digis a les altres coses, ja se'n va. I si se té físicament d'actre parlat, que s'ha dit per això. No serà molt utilitzada l'experiència.
0: Per què tinc no s'ha de tant ni l'ús faltaria? No, tant, que fa crat i l'ús d'això s'ha dit d'actre d'hora, fent els grins.
1: Que ara l'aixes mai un pal que no saps si ha fet a hard de la zona, mirant-me el caràtic i diu, ara i de tal i que pensa el caràtic que vindrà a causar el grins.
0: No saps si ha fet a dirà-me el cop, dirà el present, i diu, que ràpid de tal i que pensa el caràtic i va a causar el grins.
1: Dirà-me el cos subitat per aquí, jo vull ser cantar i el volés com que bastant no hi ha passat. Passava en agric i que el mobilà ha anat barbàrica a quan el gestionar i que el rei ha usat el barric quan és tan població, home, doncs perquè s'ha xut com que bastant no hi ha passat. Cos i llars per al poralí, sap que fas o li fa el pas o li cobrà el fet o no ho ha fet per aquí.
0: Sabe
1: que quando ele fala com o seu trabalho, ele está em casa.